0: Què tal? Bona nit.
1: Estava pensant... Mira, podria avui començar fent una recomanació als amics que veuen aquest programa. Aquest dimarts, 14 de juliol, què us sembla? Passa a visitar-nos per la plaça de l'Església de Granollers. Sí, a Granollers.

Granollers, t'hi esperem tots. Per més informació, agent.cat/Vallès Oriental. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. T'hi espero, allà hi serem tots. Si us sembla bé, doncs a partir d'aquest moment comencem. Bona nit, benvinguts tots! Tots, allà hi serem. Segueixen per les xarxes socials i acompanya'm en aquest moment.